0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Tots els èxits.
2: Els 40.
1: 40.
3: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: No, no, no, no, s'acosta el moment de fer.

0: als 40. Als 40, tots els èxits. Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.
1: Què tal? Bon dia. Escolta'm, dilluns ja, 25 de maig. Avui la gent de Barcelona té la segona Pasqua, festiu, però la resta estem aquí, al peu del canó, gaudint de tamacles com aquest de la Taylor Swift.

0: Aixequem persianes i els ànims. Andallà Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
1: Vinga, va, fem un xarrupet al cafè, així ens despertem una mica millor, aprenem la setmana com cal, i a la teva ràdio sona la més nova de The Paul. S'anomena En unos años.

0: Cafè calent i èxits. Han d'allà Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.
1: Era de Paul i la seva cançó inèdita anomenada En unos años. I ara per aquí, Manuel Turizo. Això es diu Por un pendejo no se llora.

0: Tascatat, així és com s'estrenen els 40 des de l'Andalla Catalunya. I una plena, i ara per aquí, una col·laboració internacional amb la reina del pop, la Madonna, que diu que té alguna cosa que comentar-li a la Sabrina Carpenter en aquesta col·laboració anomenada Bring Your Love.
1: Café, música i bon rotllo. Andalla Catalunya, als 40, amb Víctor de

0: és l'actor i també ara músic Joe Carey, amb el sobrenom de The Joe i End of the Beginning.
1: Andallà, Catalunya.
2: Andallà.
1: Als 40.
0: Així és com, Xino Xano, anem arribant pràcticament al final d'aquest últim tram i l'Andallà que tornarà demà a partir de les 6 del matí amb el Dani i la Cristina. Marxem amb ell. Ha tingut un cap de setmana de luxe a Barcelona. Bad Bunny. Això s'anomena Duckity. Demà més, sigueu dolents, però només una mica. Baby,

0: als 40. Els 40. Tots els èxits. El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: Dat molta sort també a Olivia Rodrigo. Des de ja mateix és l'artista més important al nostre país. Aquesta cançó que es diu Drop Dead és número 1 a la teva ràdio. En poques setmanes ho ha aconseguit aquesta artista nord-americana que lidera la llista del 40 al 1. Així us saludem avui, dilluns, que per molta gent avui és dia de festa.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Sobretot per a algunes poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona i a Barcelona capital també avui és dia festiu. Això sí, a bona part de Catalunya avui dia laborable. Així que aquí estem els de la ràdio per posar-vos les cançons que us agraden. Bon dia!

0: dies que vindran.
1: Això s'anomena diumenge sense drama i és cançó de la setmana aquí als 40. Són, evidentment, els catarres que tornen per la porta gran per animar-nos també aquests dies d'estiu, de calor, que ja comença a notar-se també, eh? Ara, amb els catarres estem preparats per rebre a Quevedo, el seu últim single que col·labora...
2: El so més nou, als 40.
1: Amb l'Eluis Crespo. Quevedo torna amb això que...

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Oh my God.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: Aquí, tots els èxits.
4: That's so true.
3: 40. Els 40.

És Romeo Santos fent Royce, la cançó que ja coneixes, que s'anomena Dardos. I ara, el moment de Tame Impala. Els 40. És tota una revolució. El tema Dràcula fa honor a una bona queixalada per triomfar a les llistes. Aquí està col·laborant en aquest remix la Jenny. És el moment del Kevin, o conegut d'altra manera com a Tame Impala, aquí, als 40.

0: en Australia. Por aquí tiene un souvenir para tu madre.
1: Es muy de BBVA que puedas viajar sin pagar comisiones, incluso los fines de semana, sin activar nada y sin necesidad de otra cuenta.
0: ¿Taxi? ¿A dónde? A donde sea.
1: Consulta condiciones en bbva.es. Avanzamos, BBVA.
2: Joseba Arguiñano, ¿qué hace que en Lidl huela siempre a pan recién horneado?
3: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
2: Como nuestro croissant de mantequilla con Lidl Plus por 0,31, ahorras un 30%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
4: Subidas, bajadas, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola. Con Tony Aguilar. Vende público a Del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público.
5: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Barcelona, 93.9.
6: I ja està tot preparat perquè Cornellà de Llobregat celebri la festa major del Corpus. Ho farà amb un munt d'activitats i concerts, com per exemple The Tyler, també Mamaduixa, Barón Rojo i molts artistes més. I a més, els 40 a Urban Party XXL i els 40 Pop Cornellà amb Toni Aguilar.

0: Al migdia dels 40 s'inaugura amb una reina absoluta de les llistes globals. La Taylor Swift, amb el seu treball, tenia cançons tan bones com aquest The Fate of Ophelia, també molt viral, i que, evidentment, ja ha aconseguit diverses vegades ser número 1 aquí als 40. Què tal, com esteu? Avui més tranquils o què?
1: Als 40, tots els èxits, tots els èxits. Als 40.
0: Jo sóc Adrià Soler, escoltes als 40, ara aquí et punxem el Dani Fernández. Bon dia, bon dilluns. Sueñas

els he vist més una vegada en concert i cada dia m'agraden més i més. Són el Ginestà, amb això que es diu Perdre el cap, una de les cançons que trobaves a l'últim treball d'aquest parell. Per cert, que Ginestà també té concerts anunciats durant tot aquest estiu i també un concertàs cap a la tardor a la sala Ras Matàs de Barcelona. Així és

Manuel Turizo, por un pendejo no se llora. Que quedi claríssim i contundent el que explica aquí la història del Manuel Turizo, que ja ho sabeu que té un altre ball, que es diu Pam Bichao, i que sona de meravella aquí als 40. Abans, Nicky Jam.

Començant la setmana, en aquest dia una mica més festiu, això sí, s'ha de dir les coses com són, aquí està preparada Rosalía, amb això que es diu Relíquia, una de les artistes destacades gràcies al seu treball Lux, un treball molt currat i que es demostra amb cançons com aquesta.

Avui, com sempre, també acompanyem-vos la ràdio musical líder a Catalunya amb el Joe i el seu End of Beginning. En un moment arribarem a la una. Estem preparats de seguida amb la cançó més important al país, una cantant que va passar per Catalunya, va passar per Barcelona en concret, i li ha portat molt bona sort perquè des d'ençà està liderant les llistes a casa nostra també.

És Olivia Rodrigo, és la número 1 als 40 amb això que es diu Drop Dead. De fet, és un artista que ha batut rècords també de venda d'entrades a casa nostra. Jo sabeu que estarà uns quants dies al Palau Sant Jordi, això sí, el 2027. De moment aquest any l'inaugura amb noves

0: cafè sols.
1: No sé si ja heu tingut ocasió de veure el documental del Sopa de Cabra que van fer a 3CAT del Sense Ficció. Explica una mica el rerefons de la banda, eh? Des del passat fins al dia d'avui. Aquesta és una cançó per celebrar la seva música, el seu llegat. Això es diu Camins, Somnis i Promeses, amb la Sui al Món DJ.
2: Descobreix la música.
3: Descobreix la música.
2: Als 40.
1: I ara per aquí una de les nostres novetats favorites. Pop rock en estat pur, torna a fer-ho al De Paul. Això es diu En unos años, és novetat.

0: aquest dilluns de segona Pasqua anem a posar una artista global. És Madonna, que està tornant a la primera línia, ho fa amb un treball de celebració, una espècie de segona part del que va ser el seu Confessions on a Dance Floor. Aquí està una col·labo amb la Sabrina Carpenter. Això és nou i sona aquí.
1: El so més nou. Els 40.

0: I ja tenim nova setmana arrencada, nou dilluns aquí a la Ràdio Música Líder amb el The Fate of Ophelia de la Taylor Swift i un dilluns que per alguns privilegiats és menys dilluns perquè avui és festiu a bona part de Barcelona i que per tant esteu allà escoltant des d'una maca, des d'on vulgueu, però no des de la feina, universitat ni escola. Aquí estem, al peu del canó. Aquí no parem als 40 i t'acompanyo fins a les 6. Arriba del David Guetta, també Juan Magana, Omar Montes, o ara amb el The Pol.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Que es pregunta què passarà en unos años. És una de les seves cançons del seu disc de debut que va presentar ara fa una mica més d'una setmana a la sala Apolo 2 de Barcelona i ho va presentar.

0: el Something Jet Like This, que passen per aquí del Chessmoker amb els Coldplay, i aquest cap de setmana no sé si tens plans, però, per exemple, el diumenge a les 12 hi ha un concert molt especial al Palau Sant Jordi de Barcelona, i és el concert d'Eufòria, que aquí ens cuerda també. Hem estat al peu del canó veient cada divendres les gales i tenim la guanyadora. Tenim, per exemple, l'Aina Machuca, que estarà amb nosaltres a les festes de la Mercè, també la Monique, o també la Tura, que va quedar en tercera posició i ja té el seu nou senzill.
1: Els 40... Uri Mora.
0: És el seu On aniràs? I jo tinc clar on aniré, i és aquest diumenge a les 12, com t'he dit, al Palau Sant Jordi, a veure el concert d'Eufòria, amb tots els concursants, també amb el Miqui Núñez i amb alguna altra sorpresa. Aquesta cançó potser també sona, estarem molt pendents als 40. Yeah.

0: Saru.
1: Hi ha dos segells indispensables a la carrera musical del Manel Turizo. Una és la bachata, òbviament, i l'altra també és cantar-li el desamor, com ho ha fet, per exemple, amb la seva bachata, amb el seu merengue, o, per exemple, amb aquest Pon un pendejo, no senyora, salut mi reina, que passa per aquí a la ràdio musical líder. I ara, dues divas que s'han juntat per fer una cançó que ja ho està petant i que des del dissabte la trobes dins la llista dels 40. La Madonna amb la Sabrina Carpenter i això que s'anomena Break You Love.
2: El som és nou.
3: Els 40.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

el King de Yours and Yours, i aquí, reis i reines, els tenim cada dia a l'altre costat escoltant la ràdio Música Líder. Gràcies per ser-hi, per estimar la música i per estimar, per exemple, aquesta que arriba des de Menorca, la Kiara Oliver, que recondueix les peces d'un puzzle amorós amb això que es diu, precisament, així, puzzle, i explica que si t'han d'estimar malament, millor que no t'estimin.

0: I aquí als 40 sempre tenim clar, tanquem una hora i no us diem adeu, sinó que us diem baby hello, perquè en res, n'obrim una altra, on hi passaran, entre d'altres, la nova número d'aquesta setmana de la llista dels 40, també el Quevedo amb el seu nou tema del seu Baifo, o també, per exemple, recuperem un tema del Leiva, que a mi m'encanta, del seu disc Nuclear. Però abans, la Lady Gaga amb aquest Poker Face, que és la cara que fas quan t'assabentes que no tens sintonitzat els 40 a la teva ràdio.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Que, per cert, qualsevol cosa també ens pots fer arribar al nostre Instagram, que és @40, i, òbviament, et pots escoltar. Tens informació, notícies i el que tu vulguis al nostre web, que és els40.cat. Va, que això no s'atura, i seguim celebrant aquest dilluns com podem, que és sempre fent-ho amb música i amb bon rotllo.

0: Brutal el que va aconseguir el passat dissabte a la llista, perquè estava a la posició 17 i es va colar directament a la posició d'or. La Olivia Rodrigo amb el seu drop dit, també amb la sort que li va donar el Futbol Club Barcelona amb el seu logotip, guanyant al Real Madrid per proclamar-se campió de Lliga. Amb ella comencem nova hora i ara ens anem cap a un lloc on és estiu tot l'any. Anem a les Canàries.
1: El so més nou. Els 40.
0: Que és el torn del Quevedo, Elvis Crespo, i això que es diu La Graciosa.

0: per les cançons que es claven dins la nostra ànima, el clavadito de la Chanel amb l'Abraham Mateo, que va ser, òbviament, número de la llista dels 40. I avui és dilluns, sí, però per alguns de vosaltres que teniu festa, que esteu de vacances, que esteu descansant, podria ser perfectament un diumenge. I el no haver de treballar és, sincerament, un diumenge sense drama. Això es diu aquesta cançó que arriba dels Catarres.
1: Els 40... Uri Mora.
2: Ja comença a fer-se clar

0: que vindran.
1: El do it yourself està bé.
2: Rutines de skincare també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.
4: Esperaba perfecto, fuimos inertes.

0: Aquest Dardos, que aborda moltes setmanes a les primeres posicions de la llista, de fet, ha estat més d'una setmana a la posició d'or. Actualment la trobes a la posició de plata i ens ho porten dos que porten corona, el príncep i el rei de la bachata. Romeo Santos i Prince Royce passen per aquí amb una de les cançons del seu disc conjunt.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: I va parlant de col·laboracions, et preparo per aquí, entre d'altres, a la combinació entre el Bizarrap amb el Daddy Yankee, que per cert tenim moltes ganes de noves cançons del Bizarrap, de noves sessions, i que segur que aquest 2026 arriba amb noves propostes. La 42, que portem temps esperant amb el Mike Towers, esperem que sigui una realitat el més aviat possible. I com et deia, parlant de col·laboracions, aquesta dels Tame Impala, juntament amb Jenny, i aquest remix que ja trobes a la posició 8 de la llista dels 40, és el seu Dracula. Va, segur que t'encanta, ja veuràs.

0: Cacao.
1: I a vegades et preguntes què ens va passar amb aquella relació que teníem que era fantàstica i que amb el temps es va anar desgastant fins al punt de deixar-ho córrer. Això cantava la Tini fa uns anys amb el seu Cupido, i és que a vegades les fletxes de Cupido no encerten a la primera. S'ha de seguir intentant fins a trobar aquella persona que saps que t'hi acabaràs quedant tota la vida. I si no, no passa res. Sempre tens la música dels 40. I és que la vida, al cap i a la fi, és això. Intentar, intentar i intentar, i fins a aconseguir-ho. I saps que guanyar una derrota és sempre un aprenentatge, i que quan a vegades es guanya, però també a vegades s'aprèn. És aquest Try de la Pink que recuperem, una cançó que, òbviament, va ser número de la llista dels 40.

0: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Hazte mutuera.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
3: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Què significa formació professional? El diccionari diu: ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
5: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona. Els Jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume i Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Barcelona, 93.9.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: Tens ganes de desconnectar? Els dies 12 i 13 de juny avança l'estiu en Mallorca Live Occident. Antana, Dani Fernández, The Prodigy, Cypress Hill, Viva Suecia. En directe, de Val de Mar. Dos dies de música, sol i platja. Entrades a mallorcalivefestival.com amb el patrocini de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.
9: Aixeca't. Ves al gimnàs, fes el menjar, treballa, recull...
10: Para, para, digues-me alguna cosa que s'adapti a mi.
9: Pots estudiar a un IPRO, una carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
10: Això sí que és un planàs.
11: Un IPRO et permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universidadunipro.com.
12: Corpus és temps de celebració.
13: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
12: Corn de foc.
13: Trobada de gegants.
12: Activitats inclusives.
13: Espectacle de llums i làsers.
12: I un munt de concerts. Detalles, Barón Rojo, els 40 Urban Party XXL, l'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
13: Tot gratuït.
12: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
5: Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de... Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

0: per les coses boniques, com per exemple un dilluns sense haver de treballar, com bona part de la gent que ens està escoltant, que avui no heu hagut de fotre, però feu molta meja. I aquí sempre el peu al canó, els 40 de la ràdio música líder, posant-te tots els èxits. Jo sóc l'Uri Mora, demà tampoc ens aturem. Tornem a estar aquí a Junts a partir de les 4 de la tarda i també qualsevol cosa, @40 o @Uri-Mora. Us deixo fent l'animal amb els Maroon 5. Adéu-siau, fins demà. Hasta luego.
1: Els 40. Uri Mora.
2: Hasta luego.
3: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más. Baby,

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: M'han cridat borratxo i jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia

0: 3 minuts, en aquest 25 del 5 del 26, abraçar les normes de l'Adrià Ortega, amb Quevedo i Elvis Crespo, també The Weeknd, Rersi, Opi Pull i Cristina Aguilera.
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: Els 40. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Espero que estiguis allà més bé connectada i connectat a bord dels 40 gestors de tornada del dia festiu, avui dia 25, segona Pasqua, i tornem, doncs, amb bones vibracions i et posem el més nou de Quevedo juntament amb Elvis Crespo. Aquesta cançó es diu La Graciosa, és una de les nostres candidates oficials per entrar a la llista tota aquesta setmana.
1: La primera, 40. I número 1, els 40.

0: utiliza y al CEO por un pendejo, no señora, es la número 4 actual del 40 al 1. Seguimos en la historia, es una de ella, y atención, eso que es diu Drácula, es una de las nuestras novedades que puja dues, amunt des de la 10 fins a les 8, un dels temes més votats d'aquesta setmana aquí a la llista.
1: Si és un èxit, 40. Sona als 40.

Els 40. Tots els teus èxits. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Ens acostem camí de les 9 de la nit en aquestes 21 hores. Arriba d'un dels temes més importants de la nostra llista d'èxits, el End of Beginning, i també l'original d'Emilia i Dean, protagonistes dins la llista d'èxits Adel 41, que ja van ser número 1 de la setmana en el passat. Les tenim totes, el res, dona'm uns minuts, perquè a partir de les 21 hores tens a Manzer Merlo, tens a Juan Magán, Shakira i TL, o el nostre actual número 1 de la setmana, que, atenció, ja t'avanço, que és un dels temes més reproduïts a nivell internacional.
1: Pues eso, necesito encontrar un coche que me siga el ritmo.
2: Entendido. Necesitas algo que funcione entre semana, espacioso para escapadas, tecnológico y que conecte contigo. Juan, cada día vuelves con la misma pregunta y la respuesta es la misma.
3: Skoda Karoq, el SUV que responde a todos tus planes. Llévatelo desde 25.700 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
4: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
5: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Vols conèixer millor els artistes de referència?
8: Món 40.
7: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
8: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
7: Ens escoltem a Can 40.

Aquesta és una de les cançons més importants del programa internacional i aquí als 40 és la més important, la número 1, la indiscutible, gràcies a les teves votacions que l'has clavat al capdamunt de la llista número 1 per Olivia Rodrigo i el seu Drop Dead, number 1 de la llista per iniciar una hora junts. Per la taula tinc a Shakira, BL, Alex Warren, Aitana o aquesta de Mans & Merlot que es diu Heroes.

de segona Pasqua amb els de vosaltres tornant amb el cotxe de camí a casa de nou amb la cançó de Shakira i BN que et poso ja és la cançó anomenada Algo Tu, és la 17 de la setmana baixant-ne dues des de la 15 i atenció perquè Shakira l'escoltarem i molt aquestes properes setmanes perquè és la veu, sens dubte, la veu amb majúscules del Mundial.

0: Perdón.
1: Brutal, com sona la nova cançó de Rosalía, que es diu Reliquia, que ara mateix la tens dins la nostra fórmula musical número 15 de la setmana, pujant-ne 7 amunt des de la 22. Camí de les 10 de la nit amb rimes de la Mena i Vicky G, també Lady Gaga, Hendrix amb el Golden i moltíssimes cançons que tinc preparades i a punt en aquesta tarda nit del dilluns 25 del 5 del 26.
2: Aquí posem els èxits. Els 40.

la revolució de les Hamstrings, Demon K-Pop, una de les importantíssimes sonant aquí des dels 40, des de la ràdio musical número 1 de tot el territori, amb això que es diu Golden. Protagonista, ens acostem a les 22 hores i atenció perquè en res. Arriba, apunta bé, eh? Olivia Dean o Bizarrap i Daddy Yankee amb la Music Sessions 06.

0: mica en mica posant el punt i final en aquesta nit del 25 del 5, en aquesta segona Pasqua, rima de Bizarrap i Daddy Yankee amb aquesta cançó que es diu Music Session 066, la número 7 actual de Tril 40. Abraçades enormes, aquí t'han parlat en aquestes dues hores de ràdio des de les 8, jo mateix Adrià Ortega amb el ritme dels números 1. Aquí, als 40, no ens aturem 24-7. Que tinguis bona nit.
1: Als 40, Adrià Ortega. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: got something I want to talk about.
1: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: sunset. Tu vas entertainment.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.